bon dia, bon dia. Anem a córrer, arriba amb mi, cantica. Ai, jo estava tan xiu, t'ha xiu, arriba de sobre, mi viejo, ai, mi viejo.